0: Radio Ibiza Cadena Ser. La radio.
1: El Consell d'Eivissa impulsa el nuevo sistema de gestión de destino. Si tienes un negocio turístico, ya puedes adherirte al directorio de Ibiza Travel y ganar visibilidad en los canales digitales oficiales del destino. Infórmate e inscríbete en marketing@ibiza.travel. Ibiza, un destino turístico más inteligente, lo construimos entre todos.
2: Les festes del Carme són festes de la mà. I Escobells, terra de pescadors i terra que sempre ha mirat cap a la mà, se celebren d'una manera molt especial. 10 dies de celebració programades per les associacions de veïns i les associacions culturals del poble. Us convidam a poder celebrar amb germanor i, sobretot, amb molta alegria i salut d'aquestes festes tan entranyables. Nom propi i de la corporació, us desitjam molts anys i bons Escobells.
3: Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia.
4: Cadena Ser. El poder de la conversación.